0: 5 minuts del migdia, l'incendi forestal del Saler a València continua actiu a hores d'ara. Les flames han cremat una trentena d'hectàrees i es manté el desallotjament del veïnat, així com el tall al trànsit de la CV500. La investigació de les causes d'aquest foc es manté oberta i tot apunta a que ha sigut clarament intencionat, diuen.
1: Així coincideixen en assenyalar-lo tot la delegada del govern central, Pilar Bernabé, com a alcaldessa de València, Maria José Català. Les dos afirmen que aquest incendi del Saler hauria sigut intencionat.
2: Que no hay causas naturales, ni rayos, ni tampoco maquinaria que pudiese haber provocado algún tipo de accidente. Es que se puede haber dado por causas de una colilla, de llamado mecherazo.
3: Informaciones que desde ayer los vecinos del pueblo del Saler nos fueron aportando y que consideramos relevantes de cara a la investigación que está abierta y que ya apunta claramente pues a un incendio que puede haberse provocado pues efectivamente de forma intencionada.
1: A molts i moltes els ha vingut ara a la memòria els incendis provocats els últims anys pel conegut com a piroman del Saler. La presidenta de l'Associació de Veïns, Anna Gradolí, s'ha pronunciat així a Onda Cero.
4: Es que es mucha casualidad que los incendios siempre ocurren cuando el viento sopla de poniente. Si hasta que las autoridades no lo averigüen, yo no puedo decir si ha sido rotundamente intencionado o no. Es penoso que la gente sea... Es que esto es un asesinato en potencia.
1: La tornada a casa no es produirà fins que l'incendi no es doni per estabilitzat.
0: Demà dissabte serà la concentració Mazón a la presó corresponent a este mes d'agost. Serà a les 7 de la vesprada a la plaça de la Mare de Déu de València, coincidint també el primer any i 10 mesos de la catàstrofe. Demà quedaran, per tant, 2 mesos per als 2 anys del 29 d'octubre. Pendents també del tresor de Villena. El Museu de Villena es troba tancat després del robatori ahir de la seva col·lecció emblema, eixe tresor de Villena. L'endemà, avui divendres, el robatori deixa també un vessant polític, perquè el PP posa en dubte les mesures de seguretat del museu, que és municipal, mentre Compromís demana explicacions a la Conselleria de Cultura. Onda Cero a les comarques del Vinalopó, no a Paños.
5: El síndic del grup parlamentari del PP en les Corts, Nando Pastor, ha incidit en que s'ha perdut una de les peces arqueològiques i patrimonials més rellevants de la comunitat.
6: Entonces que es una verdadera lástima que puedan existir dudas razonables sobre la ausencia de medidas de seguridad suficientes en un museo que custodia piezas de esta categoría, de esta importancia.
5: Des de Compromís, la diputada autonòmica Verónica Ruiz ha reclamat al Consell que doni explicacions sobre les circumstàncies que han envoltat el robatori.
7: Nosaltres el que volem és saber si la conselleria ha fet tot el que estava en la seva mà, si havia fet tot el que li corresponia segons normativa, és a dir, quines actuacions havia fet respecte a la conservació, a la seguretat que li correspon del patrimoni valencià.
5: Mentrestant, la Guàrdia Civil continua investigant el robatori del tresor de Villena. S'estan analitzant tant les imatges gravades per les càmeres de seguretat del Museu de Villena, en el qual les peces estaven exposades, com les dades recollides a la sala en la qual estaven.
0: I atenció, un dia més al trànsit a les comarques de Castelló. Tenim en marxa, ara mateix en directe, una segona etapa de la Volta Ciclista a Espanya. Avui concretament amb eixida des de la Vall d'Alba. L'empresariat valora molt positivament l'impacte econòmic que està tenint la competició allà, que deixa uns beneficis directes de 500.000 d'euros en només 2 dies. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
8: A més, l'impacte visual per a la província ha sigut molt positiu. De moment, la Volta ha deixat més de 2.500 pernoctacions i demanda de restaurants i servicis. Luis Martí, president de la Confederació d'Empresaris a Castelló.
9: El impacte que ha tingut ha sigut doblement positiu. Per una part, i de forma directa, des d'un punt de vista empresarial, ha tingut un important efecte econòmic que pone el broche d'oro i després també un efecte indirecte que no és menys important i és l'efecte de dar a conocer los productos y destinos de Castellón. Por tanto, ha sido todo un éxito y una inversión muy bien hecha.
8: Avui la Volta segueix a la província de Castelló, a Eixit a la 1:30 de Vall d'Alba i finalitzarà a les 5 de la vesprada a Vall de Linares, ja en la província de Terol.
0: I sense notícies pel que fa a la informació de l'horatge, cap de setmana estable i amb temperatures típiques per a esta època de l'any. Arribem així a les 2, és moment ara per al Notícies Mediodia de Mercedes Albelda i de tot el seu equip. Molt bona vesprada.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La batalla del